ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: polla, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

Corre, hem fet feliç al Patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que rima català, primo, l'oncle Ibai Abaye.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et jormau. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb la

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

res pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons el saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 9:45 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre, a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
2: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i una nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit, cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
3: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ Col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
4: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
3: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de veneres a càrrec de la petita Habana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
5: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o, per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OAC i que cada persona fes una instància i una compareixença, on posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles, i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
6: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei, que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
6: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades. O sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els covellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més, més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
5: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any si no ha cotitzat la persona, no? Com ha dit ella, està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que ha fet jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun, i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
6: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai, perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral.
5: Exacte.
6: No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball, o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions. Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I Malabor de Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
7: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
8: És que pensa que serà el 12 d'agost. Clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i, clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però, bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin, pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
9: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vallllosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva. Futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el Club de Futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
12: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies per convidar-me, molt bon dia.
1: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
2: Bé, en aquest cas... Els que portem sempre processos participatius sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, en aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts municipals, no, en aquest cas. Per això valorem molt positivament això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
1: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte

0: tenir en compte, o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres?
1: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del Mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podent només un dia, si no dos dies al mercat o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en el temps, per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar doncs, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat. Mm-hmm.
0: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros. Finalment, doncs, sumant les propostes guanyadores, s'arriba a 288.000. Per tant, no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
1: Correcte. La qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit. És a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que va proposar, doncs hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació, però clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de la regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no?, de posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana, es va decidir com haurien de repartir aquests diners. I el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que poguessin entrar més. Es va decidir que no era la millor via, perquè si no podia haver un greu comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost, vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys, si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, doncs poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat doncs, en el tintero, no? Com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat. Mm.
0: Ara que ja es poden conèixer doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, uh-huh, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs, aquestes accions doncs, s'executin, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
1: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com de la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. Mm. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Mm. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació. Mm.
0: Perquè recordem que malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats, sí, perquè doncs ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
1: Correcte. En el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026 i està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera. Jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris. Per tant, el pressupost ja està aprovat. Per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
0: Sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no? Que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
1: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguessin dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas doncs, és el serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi ha, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans i altres que són més petits. Llavors l'administració pues, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la dels les marcacines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant doncs, que es posin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig saber que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tira endavant. Mm.
0: Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020 i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
1: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no? Amb aquests, no sé si seran 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la teulada podem fer el terra, si no podem fer una paret o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no? I poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Hugué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros. Mm.
0: Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no? dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
1: Encara no hem tancat aquests processos participatius, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns pressupostos participatius. Segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any. Aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat, perquè hem juntat dos anys seguits. Però bueno, estem treballant en el moment en aquests pressupostos participatius, el que avui està caro bé, i que estiguin demanant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim amb aquest projecte. Els hi vull agrair de veritat, públicament, aquesta voluntat, no? Doncs, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no?, a la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
0: I també, bueno, per anar tancant, les propostes que bé no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
1: No vol dir que quedin descartat, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos, i que no descarta que des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis d'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poder tenir en consideració, si no per aquests pressupostos, perquè no estan, doncs, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
0: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I avui parlem amb la Núria Planas, que és la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Cubelles. Parlem de la Festa Pirata, un esdeveniment que arriba aquí al municipi del 17 al 19 de juliol al Passeig Marítim. Núria Planas, benvinguda de nou a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I bé, explica'ns una mica, no?, com es presenta aquesta nova edició d'aquesta Festa Pirata. Com ho heu previst?
2: Bueno, hem fet una Festa Pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de un festiu i mediterrani.
1: Uh-huh. Aquest toc diferent, doncs.
2: Sí,
1: eh?
2: Aquest és el toc diferent. Amb habaneres, amb bueno, música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
1: Molt bé. Què et sembla, Núria, si repassem una mica la programació, no?
2: Anem.
1: Des del primer dia, no?
2: Sí, bueno, comencem abans del 17, comencem el dijous, nosaltres un dia abans, fem una conferència amb cada històric del privilegi de tenir port, no? Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
1: Uh-huh. Un acte doncs, que obre, no? Que programa un dia abans.
2: Sí, sí. Ja és habitual ja que ho fem, que sempre fem el caire històric, la contextualització aquesta històrica de la Fira Pirata.
1: Aquesta col·laboració, no?, amb aquest grup, no?,
2: sí,
1: local.
2: Sí, dels Amics de Castell, sí.
1: 7 de la tarda, dijous dia 16, a la rectoria, no?
2: Sí, espero que no se'ns quedi, que a vegades se'ns acaba petita, espero que, bueno, que estiguem bé.
1: Molt bé, seguim. Ja més oficial, no? Dia divendres, no? Que potser
2: sí.
1: Ja comencem amb una programació més centrada amb aquesta festa, no?
2: Uh-huh.
1: Pirata. Més amb música, ambient...
2: Sí, bueno, de fet la Fira Pirata, com les edicions anteriors, és una ambientalització del passeig, amb parades, amb escenificacions del desembarc pirata, amb coses dels pirates, i bueno, són diferents activitats per tota la família. Al final són una ambientalització de la Fira Pirata.
1: Per tant, arribem a Cubelles i es converteix. Eh?
2: Ah, sí, el passeig es transforma.
1: Totalment.
2: Exacte, el passeig es transforma i amb diferents activitats per tots els públics.
1: Molt bé. A partir d'aquí, això serà l'obertura no oficial 6 de la tarda.
2: Uh-huh.
1: Això serà el mateix passeig marítim?
2: Sí, totes les activitats es fan a partir de la xerrada, totes les activitats es fan al passeig.
1: Diguem, no sé si teniu acotat més o menys des de quina punta del passeig a altra.
2: Bueno, normalment fem tot el passeig marítim, de fet fins a tot.
1: Tot sencer,
2: sí,
1: eh?
2: Tot sencer, vale? Fins a la desembocadura quasi, perquè al final la plaça aquella de la desembocadura també.
1: O sigui, aquella plaça nova que tenim,
2: sí,
1: a l'oficina de turisme.
2: Sí, on estarà
1: de la
2: l'oficina de turisme, allà també es faran, i de fet a la zona de gespa també es farà alguna cosa, o sigui que i al final és tot el passeig, sí.
1: Perfecte. Divendres a les 6 l'obertura del Mercat Pirata, de 6 a 10 què tindrem?
2: De 6 a 9 hi haurà diferents activitats, doncs una xerrada, bueno, diverses xerrades, el campament pirata, hi ha un taller a les 9 de taller de construcció de xarxes.
1: Uh-huh.
2: I bueno, això també és per tots els públics, eh? Moltes coses adreçat a nens, vale? Al públic infantil, però esteu tots convidats a totes les activitats. I després sí que hi ha un DJ amb música.
1: Uh-huh.
2: A l'escenari aquest del Passeig Marítim, carrer Girona.
1: Molt bé, per tant, doncs, tota una vetllada, no?
2: Sí.
1: De tot una mica. Veig que també feu una activitat d'esgrima, eh? Per infants
2: sí,
1: i,
2: sí.
1: I punteria pirata, està
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí, això ja també vam fer l'any passat, ja vam fer alguna cosa i vam repetir perquè això és de les coses que van tenir més èxit.
1: Uh-huh. I això de la patrulla pirata, a les 8, és una altra de les activitats... Sorpresa,
2: potser? Sí, activitat sorpresa.
1: Molt
2: sí.
1: Bé, la xerrada que deies, Charla Talks by Gabriel Treip, que és historiador, per uh-huh. aquí, i a les 9 aquest taller, no?, de construcció de xarxes, l'atrapa somnis, i, com deies, aquesta amenització que tanca amb un DJ de música, el col·lectiu Tonyina.
2: Sí.
1: També relacionat, no?
2: Sí, és mediterrani, tot total. Això és música mediterrània.
1: Uh-huh. Dissabte, vinga, centrem-nos dissabte, dia 18 de juliol, sí. La programació... Comencem al matí, ja.
2: Sí, comencem a les 11 del matí, bueno, hi ha les obertures de les parades, de fet, durant tot el dia, el fet d'estar ambientat, hi ha diferents grups i tal, això anirà itinerant durant tot el dia, i una mica és la repetició, també, de la mateixa programació, vale, del divendres, però el cercavila musical i la cantada de veneres és la... el punt de diferència respecte al divendres.
1: Molt bé, per tant, diguem que tota la tarda més o menys hi haurà les mateixes activitats que comentàvem, no?
2: Sí,
1: els tallers,
2: sí.
1: La xerrada... llavors, aquesta cercavila musical d'elles a partir de 9:15.
2: Sí, a 9:15 hi ha la itinerant i després a les 10 a l'escenari del carrer Girona hi haurà la cantada de veneres amb una pausa que farà en rock cremat i després seguirem amb la cantada de veneres.
1: Molt bé, la petita Habana, eh?
2: Sí.
1: Anem a anunciar també aquest grup de veneres que tindrem a Cubelles i no falta, doncs, el típic, no?
2: La el rock cremat. El rock cremat. Sí, sí, a la mitja part es farà el rock cremat.
1: I diumenge seguim amb un tercer dia de uh-huh. Festa Pirata, programació també matí-tarda.
2: Matí-tarda, sí, bueno, l'ambientació de tot durant el matí... Som conscient que a mitjans de juliol fa molta calor, vale? I que doncs, les activitats són més centrades cap a la tarda, vale? Que clar. És que l'ambient que és més agradable per estar pel passeig.
1: Molt bé, i a la tarda, no? A banda d'aquest campament pirata, tindrem el que agrada molt, no? Que són aquests personatges infantils, no? Per poder fer...
2: Sí, el que passa que hi ha aquest musical... els personatges infantils, l'esgrima, que deies dels nens, i una altra vegada un DJ amb música.
1: Uh-huh. Seguim amb més DJs, que en aquest cas col·lectiu Tonyina també,
2: sí,
1: eh?
2: També,
1: per
2: sí,
1: tant,
2: sí, mateix,
1: repeteix.
2: Sí, sí.
1: I bé, no sé si heu calculat més o menys gent que pot venir a veure la Festa Pirata, una mica també a nivell de parades, no? De participants, quines serien les xifres més o menys, similars a l'any passat?
2: Sí, similars a l'any passat, però saps què passa? Que aquí vam tenir una aturada amb el Covid, ¿vale? I llavors tampoc no tenim masses dades perquè la primera vegada que es va fer va ser l'any passat. Llavors no tenim unes dades fidedignes de realment com anirà. Uh-huh. Espero que vagi molt bé, perquè bueno, és que hauríem de fer-ho molt malament perquè no hi hagués gent al passeig al juliol, però espero que la gent li agradi l'ambientació i les activitats i la música sempre agraeix tothom i al vespre la idea és que amenitza els sopars, que la gent de l'hostaleria de la zona pugui doncs, tenir bastanta afluència de públic perquè la gent estigui a gust amb la música i amb les activitats que fem.
1: Uh-huh. Per tant, una festa pirata que es torna a recuperar després d'aquell impàs, com dèiem, no? De la
2: sí,
1: pandèmia,
2: sí.
1: Continua des de l'any passat amb l'objectiu, no?
2: De consolidar-ho i de fer-ho durant molts més anys, sigui qui sigui. I això, doncs, que consolidar aquesta festa com una pròpia de Cubelles.
1: Uh-huh. I a més a la gent li agrada aquesta activitat al passeig marítim, no?
2: Clar, és que a més bueno, és un moment de la temporada que tenim molta gent d'aquí, encara que està aquí, però també tenim visitants de fora que, bueno, que quedin enamorats de Cubelles, de la platja i de la seva gent.
1: Uh-huh. Molt bé, i després ja tindrem la festa major, que això ja és una altra regidoria, no? Però en tot cas, ara, promoció econòmica, aquest estiu tindríem això... entenc que no hi haurà aquest any al supermàrquet i parades, no?
2: No,
1: hi ha hagut programació.
2: No, perquè no... Per fer una cosa petita, fer-ho malament, al final hem decidit no fer-ho, Vale? Hi ha moltes activitats d'aquest tipus als voltants i llavors les nostres quedaven com una reduïdes i vam decidir que ho fem bé, o no ho fem. Llavors vam decidir que aquest any no hi havia prou gent i no van decidir no fer-ho.
1: Per tant, concentrar esforços més amb d'altres festes, potser...
2: Amb altres festes o amb altres activitats. Bueno, també tornem a repetir la festa dels 40, que juntament amb Joventut és una festa que fem dintre de la programació de la festa major petita, i tornem a repetir la festa dels 40, que és el punt important de la nostra programació d'aquest estiu.
1: Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta festa, també, los 40, aquest, els 40 Summer Life, que tornarà a portar a Cubelles alguns dels artistes més destacats del panorama musical. I bé, en parlem. De seguida anem a donar aquesta informació amb el cartell. I quina millor manera de presentar aquest programa, com dèiem, d'aquest Summer Life, que fer-ho també doncs, convidant el regidor de Joventut, el Pau Rodríguez, també aquí a l'entrevista. L'hem fet entrar aquí als estudis de la ràdio.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I bé, parla'ns una mica d'aquest cartell, no?
3: Sí, no, la veritat és que l'any passat ja sabeu que no és el primer any que ho fem, és el segon any que ho fem, Àngels. El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Lere Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon, De Paul, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tuduri, bueno, Vico és la de Noche Ochentera...
2: Sí.
3: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen amb aquest cartell, segur, seguríssim que algú en sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, a la Unió com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
1: I per la part de promoció econòmica, Núria Planas, què significa també, no?, aquest tipus d'esdeveniment?
2: Bueno, nosaltres apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
1: Molt bé, perfecte. I l'any passat la xifra era aproximadament d'unes 7.500 persones, suposo que l'objectiu o el desig, diguem-ho,
3: bueno,
1: així.
3: Bueno, les xifres...
2: segons potser... l'organització, sí. Segons... Sí.
3: Van veure una mica, segons la nostra policia local, van ser una mica més inferiors, crec que van estar al voltant d'entre 3.500 i 4.000 i pico persones, segons l'organització, això és quan com hi ha una manifestació.
2: Una manifestació, no? És que és molt difícil de controlar.
3: Però sí que és veritat que l'afluència va ser molt gran.
2: Sí, sí, i a més, bueno, és un públic familiar, que no hi ha cap mena d'aldarulls, l'hora de finalització tampoc no és cap hora extrema, i al final és una festa que es tracta de passar-s'ho bé, d'un bon ambient, de gent sana, que hi tenim el punt lila ja com a regidor d'igualtat, vull dir que tindrem allà el punt lila també per informar i per fer una festa segura per tothom.
1: Perfecte.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs si, no sé, ja no hi ha res més a dir, de moment ho deixem aquí.
2: Convidem a tothom a que vingui a, pues, tant a la festa pirata que hem parlat abans, com als 40, com als actes de la festa major, que a Cubelles es viu molt bé i es disfruta molt.
1: Perfecte, un estiu... Un
2: estiu a tope.
3: Exacte, no. Primer la festa pirata, que la tenim la setmana vinent, si no m'equivoco, i després han de venir al concert, o sigui, sí, sí, sí. Tienen que ir de salto en salto, el fin de que viene Festa
2: Cubelles,
3: Pirata i l'altre, doncs...
2: Cubelles està al centre de la comarca.
1: Perfecte, a més un estiu doncs, amb moltes propostes, no?, que la gent disfruti plenament doncs, de totes elles. Ho deixaríem aquí, Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica, gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: I el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut, també moltes gràcies per haver vingut a la ràdio. Fins una altra.
2: Adéu.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana del 1985 d'un compositor molt popular de Caldes de Malavella, Francesc Masros, amb el nostre avi Macià, que interpretarà la cobla a la principal de la Bisbal.

Hem escoltat el nostre avi Macià, un record a Francesc Macià de Francesc Marrós, amb la copla La Principal de la Bisbal. Anem a escoltar ara la copla La Principal del Llobregat amb una sardana d'un altre compositor popular, Josep Vicenç Juli, l'avi Xaixo, Camí de la Masia.

Estimats oients i seguidors, aquesta setmana hem fet una primera selecció de sardanes d'un CD publicat molt recentment per la Cobla Montgrins l'any 2022, que porta per títol Cobla Virtuosa, que conté sardanes obligades, del qual podem gaudir amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya. Esperem que gaudiu amb aquesta gran cobla i aquestes peces a les quals hi destaquen especialment alguns instruments solistes.

Tot seguit tenim una obra d'un reconegut músic i compositor, Ricard Viladesau. És del 1960. Té la tenora com a instrument solista i ens porta a un indret especial de la Costa Brava, Sa Roncadora.

Era la sardana Sarroncadora de Ricard Viladesau amb la Cobla Montgrins. A continuació, i amb aquesta cobla, escoltarem una obligada de tible de Joan Vinyals, compositor nascut a Vilafranca l'any 1886. Apassionada.

Era una obligada tible del compositor Joan Vinyals i Vilaret, apassionada, i tot seguit a una obligada de flabiol del 2020 d'una especialista i mestra d'aquest instrument, Jordi León. La sardana es titula Niu d'ocellets.

0: Avui estem escoltant sardanes d'un CD publicat el 2022 per la Cobla Montgrins, amb la direcció de Jordi Molina, que porta per títol Cobla Virtuosa. Conté una selecció de sardanes obligades, obres on els seus solistes ofereixen interpretacions de lluïment dels instruments que dominen perfectament. Aquestes peces requereixen una execució més compromesa i amb més dificultat, d'aquí la denominació de sardanes obligades. La terminologia musical diu peça musical en l'execució de la qual un instrument té un paper principal.
1: En aquest treball, la Cobla Montgrins ha volgut mostrar la varietat de timbres dels instruments de la cobla, amb un recull de diverses obres i compositors que segur que apreciaran molt els sardanistes i amants de la música de cobla. Al llibret d'aquest CD hi ha una referència especial a Martí Camós.

La sardana que tenim a continuació té com a solista la trompeta. És del 2019 i d'un autor de la Catalunya Nord, David Pigassú. Porta per títol El del Nord. La va dedicar a Jean-Marie Oriol, solista de la Cobla Montgrins i també de la Catalunya Nord.

Acabem d'escoltar el del Nord, de David Pigassó, amb la Cobla Montgrins. I amb aquesta cobla escoltarem a continuació una obligada de Fiscorn del 1990 de Ricard Viladesau, El vent plantat.

ha estat una obligada de Fiscorn, El vent plantat, de Ricard Viladesau, qui té en el seu catàleg una seixantena de magnífiques obligades. I tancarem aquesta selecció de sardanes obligades enregistrades per la Cobla Montgrins amb una obligada de cobla d'un compositor del Garraf, de Vilanova i la Geltrú, Carles Sagarra. És Tamborinada, una peça del 1996 que va dedicar al grup sardanista tamborí de Sant Pere de Ribes.

Avui començarem un espai que dedicarem a tres compositors, dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement: Martí Diafont, Agapit Torrent i Lluís Albert. Cada setmana posarem una sardana d'aquests compositors. Avui serà l'autor de Banyoles, Martí Diafont, amb una de les seves sardanes més apreciades, Per la nostra amistat, de l'any 1980, que serà càrrec de la Cobla Montgrins.

Amics sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar fins la setmana vinent. Esperem que us hagin agradat molt les sardanes que us hem preparat aquest cap de setmana, una selecció del CD de la Cobla Montgrins, titulat Cobla Virtuosa. Agraïm la vostra atenció i us animem que continueu escoltant aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a les sardanes.

Fins al final del programa escoltarem una gran sardana del 2009 del músic i compositor Ferran Carballido, qui enguany compleix 40 anys. És Cant a la Lluna, amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Us desitgem un bon cap de setmana i us esperem de nou la setmana vinent a Dansa Viva, l'espai sardanista de Ràdio Cubelles.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona, boníssima estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí, Ràdio Cubelles, dial 107.5 FM, així com sempre ho dic, i sempre em repeteixo, Això és perquè us en dongueu compte de que no està gravat, perquè les coses s'han d'anar fent espontàniament, tal com raja, com es diu normalment. Vinga, doncs avui farem un programa, penso que variadet, entretingut, i que el podrem disfrutar, i en tot cas, doncs mira, ja anirem comentant alguna coseta entremig, va. Doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Olé. Olé, molt bé. Aquesta cançó que acabem d'escoltar era Start Over i la cantava el Zach Bloods Band. Vinga, i ara a continuació, així, per anar mantenint així una miqueta els ritmes més tranquil·lets, escoltarem el Jimmy Richards, que ens cantarà You Don't Snock Jacks.

Ui, molt bé. Vinga, ara a continuació escoltarem una xicota, una noia, una cantant country que abans cantava amb un grupet i tenia molt i molt d'èxit, però bueno, el seu nom era el que era més popular, la més coneguda. Jo sempre l'he valorat per la seva capacitat pulmonar, perquè tenia una veu i té una veu important, però a més és que té un aguant, fa uns cants, una cosa espectacular. Aquesta noia abans es deia o es nomenava Sugarland, i actualment doncs que ja canta sola i el seu nom és Jennifer Nettles, i la cançó que escoltarem a continuació es titula Un Love You. Aviam, a veure si us agrada, és molt tranquil·leta, eh?

Que bonica, eh? Bueno, aquestes cançons tranquil·les també va bé posar-les de tant en tant. Vinga, doncs va. Ara, a continuació, escoltarem el Chris Baby, que ens cantarà Chris Baby Country Mix. Ai, ai, ai.

Molt bé, sí senyor, va. I ara a continuació, per anar mantenint així una mica més d'alegria, posarem a Lone Star, que ens cantarà Surf's Gone, Gone, Gone.

0: Bum.
1: S'ha acabat, sí senyor, vinga. Doncs ara posarem una de tranquil·leta altra vegada, una de tranquil·la perquè ens relaxem, perquè fa molta calor i convé doncs anar posant coses suaus per no excitar-nos gaire. Vinga, aquesta cançó que es posaré ara la canta el Joe Differs i el títol de la mateixa és Homes.

Ai, molt bé. Vinga, us vull comentar només un petit detall, una petita... No és una anècdota, sinó que és una situació que es dona avui en dia. Bé, jo sempre he dit que el món country, el programa que fa Ràdio Cubelles, és exclusiu. Vull dir, exclusiu en el fet de que no hi ha cap emissora, doncs, que faci música country, que jo sàpiga, en tot Catalunya. Però bé, m'ha arribat informació que aquí a la comarca hi ha una altra emissora, doncs, que també fa un programa de country. Vull dir, està bé, millor que sigui així, perquè com més gent o més emissores tinguin interès en posar músiques country, vol dir que anirem promocionant aquest tipus de música i, mica en mica, doncs, poder l'anirem introduint dintre del món discogràfic o auditiu que escolten aquest tipus de música. Al final és això, es tracta de que tothom pugui escoltar música country, qui li vingui de gust. I bé, la comarca del Penedès, doncs bé, hi ha aquesta emissora, em falta informació, haig de buscar més dades, sé que la porta que condueix el programa és un amic meu i llavors doncs miraria de posar-me en contacte amb ell perquè per intercanviar informació, si convé. Perquè, és clar, nosaltres tenim aquestes emissores locals que també estan molt limitades en la seva divulgació, que només és una informació, diguem, radiofònica molt localitzada, no és a nivell de Catalunya ni molt menys nacional, clar. Llavors, poder seria interessant, doncs, a veure què és el que podríem fer entre aquestes emissores que d'alguna forma estan començant o iniciant programes country. Bé, quan tingui més informació, ja us la comunicaré per si algun dia doncs teniu interès o ganes de poder-la escoltar, quins són els horaris i què és el que divulga més aviat, doncs llavors poder, ja us diria alguna cosa. El que sí que és interessant doncs és això, que no tinguem aquesta exclusivitat. Jo sempre, a veure, nosaltres portem moltíssims anys fent aquest programa de música country, moltíssims, tant com ja 16 o gairebé ens en anem cap als 17 anys, vull dir, molts anys. Llavors, doncs, no es tracta de bloquejar ningú, al contrari, hem d'intentar promocionar-nos entre tots, Vinga, doncs, algú dirà, però tu per què intentes promocionar una altra emissora? No promociono res, solament intento donar una petita informació sobre aquesta moguda o aquest moviment de música country, només és això. I quan tingui més informació us la donaré perquè tingui curiositat de poder-la escoltar. D'acord? Vinga. Doncs ara escoltarem a continuació el Hans Williams Jr., que ens cantarà Good Friends.

Oh yeah, sí senyor, va. Ai, venga, doncs ara a continuació escoltarem el Restless Heart que ens canta Dax Dream.

Bueno, referent al comentari que he fet abans d'aquest nou programa, o nou, o no ho sé si és nou o no, però vull dir que el programa de country que ha sortit amb alguna emissora d'aquí de la comarca del Penedès, doncs jo el que voldria que quedés clar és que nosaltres som amb l'emissora de Gana del Garraf, Ràdio Cubelles, però és que el món country és el programa d'Agà de Catalunya. Vull dir, aquí podem estar completament satisfets de que aquí no hi ha més emissores abans que fessin música country, abans que Ràdio Cubelles. Algú dirà, tu avui tens un dia difícil. No és gens complicat, això. Al final jo ja ho he dit abans, convé que la música doncs es vagi escampant i que vagi tothom coneixent aquests tipus de música que no és habitual en el nostre país. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kentucky... Com es diu aquest home? Espera't. Ah, sí, Kentucky Uzcat, que ens cantaran On's Lost in Me.

Toma, molt bé. Aquesta cançó l'hem escoltat amb un ritme més lent, amb un altre cantant que la cantava més pausadament, però aquesta versió està molt i molt bé perquè és alegre i això convé bellugar-ho. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Dan Williams que ens cantarà Let's Been Lovin' Be The Best.

Molt xulo, aquest senyor, molt xulo. Sí, senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Damsel, que ens cantarà Love on the Arrival. Apa.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, amb aquesta cançó que estem escoltant, que quan ha començat ens ha despertat de cop, perquè si estàs així una mica ensupit, et fot un susto que et despertes de cop. Bé, doncs, amigues i amics, com ja dic, hem arribat ja al final del programa d'avui, esperant i desitjant doncs, que hagin passat aquesta bona estona escoltant música country i res, amics meus, ha sigut un plaer. Em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana. Ja us aniré passant informació sobre aquesta emissoreta que va donant música esporai. Vinga, doncs, res més. Qui us ha parlat, Cintobert, ha sigut un honor i un plaer. I em despedeixo, com ja he dit, fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Motor.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues. Benvinguts una altra vegada a Can 60 i, com sempre, salutacions cordials a les persones que fem aquest programa, al Cinto Bel, a la part tècnica i qui us parla. Avui tocarem tres temes. El primer és els 250 anys de la independència dels Estats Units, un fet històric doncs, que li hem volgut donar ressò. També les vegades que el Tour de França ha passat per Catalunya, aprofitant doncs, que fa uns dies vam tenir la sort que el Tour passés per Cubelles. I també continuarem amb la sèrie El comerç i els oficis. Tot això amanit, com diu la sintonia, amb música de totes les èpoques i estils. Comencem, doncs, parlant de la independència, dels 250 anys de la independència dels Estats Units, que és el procés pel qual les 13 colònies britàniques a l'Amèrica del Nord es van separar del Regne Unit i van formar una nova nació sobirana el 1776. Durant els segles XVII i XVIII, les 13 colònies britàniques a la costa est d'Amèrica del Nord van desenvolupar tradicions d'autogovern i una societat pròspera i diversa on població britànica, alemanya, escocesa, francesa, irlandesa i jueva, que va créixer de 250.000 persones a 2,5 milions d'habitants entre 1700 i el 1760. Després de la Guerra dels Set Anys, del 1763, la Gran Bretanya va intentar augmentar els impostos sobre els colons per finançar el seu imperi, la qual cosa va generar el descontentament i protestes com el Tea Party de 1773. Va ser el 4 de juliol de 1776 quan els representants de les 13 colònies van aprovar la Declaració d'Independència, redactada per Thomas Jefferson, proclamant que els colons eren estats lliures i independents, amb dret a la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat, i que podien establir governs basats en el consentiment dels governants. Va ser a Filadèlfia, fins llavors colònia britànica de Pennsilvània, quan un grup de 57 representants de les 13 colònies britàniques d'Amèrica del Nord feien públic el document que declarava el trencament de la relació amb la metròpoli, o sigui, la Gran Bretanya, això va ser consensuat l'11 de juny del 1776, i proclamaven la independència. Així doncs, el 4 de juliol ha fet 250 anys d'això, i va ser a Filadèlfia, com dèiem, quan aquests representants van fer públic aquest document del qual he parlat. Bé, també dic que aquest document de què he parlat va ser el primer que registraria el nom d'Estats Units d'Amèrica, una denominació creada pel revolucionari Thomas Paine, autor de l'argumentari independentista Common Sense, sentit comú, publicat poc abans i que havia estat un èxit de vendes. S'havien comercialitzat més de 150.000 exemplars entre una societat de 2,5 milions d'habitants amb una taxa elevada d'illetrats,

Acabem d'escoltar el boss Bruce Springsteen amb el tema Born in the USA. I seguim, doncs, amb aquests 250 anys de la independència dels Estats Units. L'interval de temps que va entre el 4 de juliol, que va ser la proclamació de la independència, i l'11, o al revés, l'interval de temps entre l'11 de juny, que va ser la data de consens de la declaració d'independència, i el 4 de juliol, que va ser quan es va proclamar aquesta independència, es devia al fet que, un cop redactada, va haver de ser aprovat per l'assemblea de cada una de les colònies que havien participat en la seva redacció. Així, el 14 de juny va votar a favor la més matinera, Connecticut. El dia 15 de juny ho van fer New Hampshire, Massachusetts, Delaware i New Jersey. El 18 de juny, després de diverses sessions extremament tenses, ho va fer Pennsilvània, la colònia que havia acollit la redacció de la declaració. I durant els darrers dies de juny d'aquell 1776, hi van votar a favor les assemblees de Nova York, Maryland, Virgínia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Rhode Island i Georgia. El primer president del Congrés dels Estats Units va ser el comerciant i polític John Hancock, de la ciutat de Braintree, Massachusetts, que va néixer el 1737 i va morir el 1793, i un dels cinc representants de la seva assemblea colonial. I aquella primera cambra representativa quedaria formada pel president i 56 representants. La declaració d'independència va marcar l'inici, com era d'esperar, d'una guerra oberta contra Gran Bretanya. La guerra va durar fins al 1783 i va implicar aliances amb altres potències europees com França i Espanya, que van ajudar els colons a derrotar l'exèrcit britànic en batalles clau com Saratoga, el 1777, i Yorktown, el 1781. Finalment, el Tractat de París de 1783 va reconèixer oficialment la independència dels Estats Units. I quines conseqüències va portar això? Doncs que la independència va permetre la creació dels Estats Units d'Amèrica com una república democràtica amb un president i un congrés elegits, establint un règim basat en la llibertat i la igualtat i sent un precedent històric per a altres moviments de sobirania i drets humans a nivell mundial. Tot i això, el que va ser l'experiment democràtic més avançat del seu món, encara, a l'actualitat, no ha resolt el que ha sigut sempre la seva assignatura pendent, la igualtat real de tots els éssers humans, independentment de la seva raça, gènere o religió. Ara, 250 anys després d'aquella proclamació de la independència, tenim el discurs triomfalista de Trump i la seva defensa de l'excepcionalitat americana. L'excepcionalitat americana no era això. Van denunciar el dia Martin Luther King i altres lluitadors pels drets civils. El somni d'un país, i ara obro parèntesi, on tots els homes són creats iguals, tant com parèntesi, tal clama la declaració d'independència del 1776, encara està lluny d'aconseguir-se.

Ha estat un dels grans del blues de totes les èpoques, John Lee Hooker, amb el tema Get Back Home in the USA. Deixem ja doncs aquest tema dels 250 anys de la proclamació de la independència dels Estats Units i passam a l'altre tema que he comentat, que és les vegades que el Tour de França ha passat per Catalunya, o ha recordat.

recorregut en la part de Catalunya. I agafo un article publicat al diari avui, precisament la vigília del dia que van passar per aquí Cubelles, o sigui, del 3 de juliol, el dia, en tot cas, el dia que es va començar el Tour de França a Barcelona. El títol d'aquest article és Idili Tour Catalunya i ens parla de les 8 vegades que el Tour doncs, ha passat per Catalunya. L'article està signat per Albert Camps, he dit el diari avui, bueno, és el diari El Punt avui. Diu l'article que el gran depart de la 113 edició del Tour de França que surt de Barcelona és la 8a vegada que la gran ronda francesa té la sortida o arribada d'una etapa a Catalunya. És el primer cop, però, que el Tour s'inicia i disputa les primeres etapes a casa nostra. La sortida de la primera etapa del Tour des de Barcelona serà la 27a ocasió que la gran cursa francesa arrenca fora de França i la quarta vegada en els darrers 5 anys després de Copenhagen l'any 2022, Bilbao el 2023 i Florència el 2024 i la propera, la del 2027, està previst que tingui la sortida a Edimburg. En total, 10 països diferents han estat escollits com a sortida del Tour de França. Barcelona serà, o és ja perquè ha passat, o ha sigut, la tercera vegada que la ronda francesa surt de l'estat espanyol i abans ho va fer des de Sant Sebastià l'any 1992 i des de Bilbao l'any 2023. La primera vegada que el Tour va tenir una arribada i una sortida en una ciutat catalana va ser en l'edició de l'any 1957. En aquella ocasió, fins i tot Barcelona va acollir el pilot en la segona jornada de descans. L'any 1965, Barcelona va tornar a ser seu de l'arribada d'una etapa, de la jornada de descans i de la sortida de l'etapa següent. Aquesta etapa no ho diu l'article, però sí que recordo que la va guanyar l'extraordinari corredor càntabre, José Pérez Francés, afincat a Barcelona, que va fer una sensacional escapada en solitari. L'etapa era Andorra-Barcelona i va arribar en solitari allà, aquí a la ciutat condal. Les dues següents edicions que el Tour va arribar i sortir de Catalunya van ser els anys 1968 i 1974 i el centre d'atenció va ser la Seu d'Urgell. La ronda francesa no va tenir etapes per Catalunya fins l'any 2006, que va arribar al Pla de Bret. Continuarem parlant d'aquest article, acabarem de llegir aquest article, però abans posem una miqueta de música perquè no, el rotllo no sigui tan pesat, i escoltem els Catarres amb el tema Fins que arribi l'alba.

Bé, havíem acabat l'apartat on ens explicava l'autor d'aquest article del pas del Tour per Catalunya l'any 2006 i continua dient que l'edició més recordada del Tour amb sortides i arribades a ciutats de Catalunya va ser l'any 2009. Girona va ser la sortida de l'etapa sisena de la 96 edició del Tour, el 9 de juliol, que va tenir la seva arribada a Barcelona. L'endemà, el pilot va sortir de Barcelona en direcció cap a Andorra en la primera etapa de muntanya d'aquella edició. I aquí faig un parèntesi per dir que un grup de covellencs ens vam desplaçar a un port que hi havia més amunt de Solsona i vam veure doncs, com passaven els ciclistes en direcció Andorra. Torno amb l'article que diu que a l'edició de l'any 2016 només hi va haver una etapa catalana que va sortir de Viella o Viella i que va arribar a Andorra Arcalís. En aquesta edició, l'actual del Tour del 2026, Catalunya parla en futur, però ja, això ja, evidentment ja ha passat, serà l'escenari de les tres primeres etapes, el 4, el 5 i el 6 de juliol. La gran sortida serà, ha sigut una contrarellotge per equips pels carrers de Barcelona de 19,6 quilòmetres, mentre que la segona serà en línia de recorregut en pla, amb sortida de Tarragona, arribada a Barcelona després de 168,5 quilòmetres, entre els quals doncs, el pas per Cubelles. Un tema històric, igual que tots els municipis que van tenir la sort de veure el pas de la Gran Ronda Francesa. I la tercera etapa va sortir de Granollers i va finalitzar als Angles, a la comarca del Capcir, de la Catalunya del Nord. Serà la primera etapa de muntanya del Tour i constava de 195,5 quilòmetres de recorregut. En resum, d'aquestes 8 vegades que el Tour doncs, ha recorregut per Catalunya són el 1957, 3 etapes, el 1966, 5, 3 etapes més, el 1968, 2 etapes, el 1974, 2 etapes, el 2006, 1 etapa, el 2009, 2 etapes, el 2016, 1 etapa i el 2026, 3 etapes.

En aquesta ocasió, el tema que acabem d'escoltar, L'amour es bleu, ha anat a càrrec de Vicky Leandro, un tema que va participar al Festival d'Eurovisió de l'any 1967. Bé, aquest article que acabo de llegir, aparegut el dia 3 de juliol al Punt Avui, amb el títol d'Idili Tour Catalunya i signat per l'Albert Camps, es complementa amb un requadre que diu el llegendari Jacques Anquetil i Eddy Merckx van guanyar una etapa a Catalunya. I diu aquest requadre que els 5 vegades guanyadors del Tour, el francès Jacques Anquetil i el belga Eddy Merckx, van aconseguir la victòria en una de les etapes que es va disputar per Catalunya. Les dues grans estrelles del ciclisme internacional ho van fer en una edició en la qual van guanyar la general de la ronda francesa. El llegendari Jacques Anquetil va guanyar la contrarellotge individual al circuit de Montjuïc l'any 1957, en la segona part de la doble onzena etapa que va arribar a Barcelona. El gran corredor francès ja era líder de la general des de feia 5 etapes i es va mantenir en el primer lloc fins al final de París. Aquell any, Jacques Anquetil va guanyar el primer dels seus 5 tours, 1957, 1961, 1962, 1963 i 1964. Va ser el primer ciclista en guanyar 5 tours. El mític Eddy Merckx també va aixecar els braços en la línia de meta d'una etapa amb arribada a Catalunya. El belga es va imposar en la 15a etapa de l'edició de l'any 1974, que va arribar a la Seu d'Urgell. Eddy Merckx portava el mallot groc de líder de la general de manera consecutiva des de la 7a etapa i no se'l va treure fins a l'arribada de la darrera etapa al velòdrom de la Cipal de París. El belga va guanyar per més de 8 minuts la general aquell any i va ser el seu 5è i darrer triomf en el Tour, 1969, 1970, 1971... 1972 i 1974. El guanyador del Tour de l'any 1968, el neerlandès Jan Janssen, no es va imposar en cap etapa amb arribada a Catalunya. Aquí hauríem de dir el Principat de Catalunya i ara diré per què. Diu, però es van portar la victòria en dues que van sortir de ciutats catalanes. El 1965, en la 12a etapa entre Barcelona i Perpinyà, i aquí ve, doncs, l'error. Ens parla de Catalunya, diu sortir de Catalunya però arribar d'un altre lloc com a Perpinyà és Catalunya del Nord però és Catalunya, per tant error aquí en aquest article, noi. I el 1968 també el Jan Janssen a la 14a etapa entre la Seu d'Urgell i Perpinyà una altra vegada, o sigui una vegada més un altre error. El ciclista càntabre establert a Catalunya des de jove, José Pérez Francés, del qual he parlat abans, tercer del Tour l'any 1963, va guanyar l'onzena etapa de l'edició del Tour de l'any 1965, que va arribar a Barcelona després de 240,5 quilòmetres i que va sortir de Dax. Bé, doncs fins aquí aquest tema o aquest recordatori o aquest idili entre Catalunya i el Tour de França, doncs amb motiu del pas de la ronda francesa pel nostre país fa pocs dies. I ara, abans de passar a un altre tema, ara ja anirem de cara al comerç i als oficis, escoltem abans, perdó, l'Espingari amb el tema de Roquetes Vinc.

Vinga, i ara agafem l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i anem seguint doncs, amb el comerç i els oficis, un treball que van realitzar el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda. La setmana passada vam acabar amb el carter i avui doncs, comencem o continuem amb el nunci o pregoner. I diuen que el nunci o pregoner era el treballador municipal encarregat de fer les lectures en veu alta des dels bancs de l'Ajuntament. En el nostre poble, el nunci anunciava corneta en mà les resolucions del consistori covellenc i transmetia comunicats del plenari municipal adreçats a particulars. Els nuncis que recorden a Cubelles en el període analitzat, és a dir, entre el 1890 i el 1940, van ser Baldiri, Ferrer i Tort, que va fer de pregoner fins a finals dels anys 20. En Baldiri Ferrer va passar a la història local com un pregoner que tenia un domini notable de la corneta, però que no disposava d'una bona veu. Josep Ivern i Escardó. Conegut com el Manyo, en Josep Ivern va fer de pregoner des de finals dels anys 20 fins més enllà del període analitzat, com es llegeix en els expedients de depuració de funcionaris duts a terme per la dictadura feixista al nostre ajuntament l'any 1939. Al contrari d'en Baldiri Ferrer, en Josep Ivern era un xic maldestre amb la corneta, però gaudia d'una veu prodigiosa. Sereno. Els serenos eren els encarregats de vetllar per la pau i la tranquil·litat en les nits dels pobles i ciutats. El 28 de novembre de 1844 es va crear l'estat del cos de vigilants nocturns. Ràpidament passaren a anomenar-se serenos perquè durant les nits informaven de l'hora i el temps que feia i donades les tranquil·les condicions meteorològiques al nostre país, la major part dels dies deien les hores i després afegien temps sereno. Les tasques assignades als serenos, a banda de dir les hores i el temps, eren vigilar contra els robatoris al poble, ajudar les persones malaltes anant-hi a cercar el metge o portant les medicines o obrir les cases als que havien descuidat les claus. El cos dels serenos va desaparèixer oficialment l'any 1974. Els serenos que va tenir Cubelles entre el 1890 i el 1940 van ser Ramon, Rovirosa i Robert. Nat l'any 1871, la seva professió li reportà el sobrenom familiar de Ramon Sereno. El van nomenar el 16 de setembre de 1905 amb el càrrec de Sereno, agutzil i encarregat del rellotge i l'enllumenat. Joan Fontanals i Navarro. La professió d'en Joan Fontanals era pagès. Així s'acredita l'any 1894 en el bateig del seu fill Joan Fontanals i Sans. Un cop a retirar de Guàrdia Rural, passà a fer de sereno i s'hi està fins al final del període aquí estudiat. S'hi va estar, doncs, va estar de sereno entre 1927 i 1940. Diuen que quan abans de la Guerra del 36 es canvià l'hora respecte a la indicada pel sol, el rellotge es avançà una hora per primera cop el 15 d'abril de 1918 i ho va fer també el maig del 36, la gent del poble li preguntaven constantment, amb sornegueria, en sentir les campanes de l'església, «Joanet, quines hores són? Les que toquen o les d'abans?» I ell responia, «Però si no en toquen d'altres».

Ha estat el grup Lone Star interpretant Nuestra Generación, una cançó original de The Who. I ara parlem de passem al mestre d'escola. Diuen el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda que una de les activitats més importants en la història de la nostra vila va ser la del mestre d'escola. Segons ens recorda en Joan Amades, abans la feina de mestre la desenvolupaven els servidors de Déu. Els deixebles compartien l'aprenentatge amb les funcions religioses, fet d'on deriva el mot escolar, qui ajuda en les tasques litúrgiques en el seu aprenentatge escolar. La relació entre l'escola i la nostra església ens ha deixat una altra frase feta. Atès que els nens que faltaven a classe eren obligats a anar a tocar les campanes, l'absència de classe ha arribat als nostres dies com fer campana. Els mestres d'escola veneren Sant Cassià el 13 d'agost, Sant Tomàs d'Aquino el 28 de gener i Sant Josep de Calassanç el 26 d'agost. Molts sants per a carregar-se de paciència amb la mainada i per poder formar-los com a persones de profit. La gran majoria de la canalla covellenca passà per l'escola municipal entre 1890 i 1940. Des de l'any 1900, l'escolarització era obligatòria fins als 12 anys. Els nins i les nines estaven separats per motius de gènere, tret del període de la guerra, pel que sempre tenim un mestre i una mestra en el col·legi de la nostra vila. L'escola de nens de Cubelles es va ubicar al carrer del Raval, cantonada amb el carrer de la Pau, fins al 1898. Aquell any es traslladaria fins al carrer de Sant Antoni, a tocar de Can Travé, on els nens rebrien classe fins a la guerra del 36. Les nenes, d'altra banda, tenien l'escola del carrer Joan Pedro i Roig, al costat d'on avui hi ha el jutjat de Pau. Bé, el jutjat de Pau ja no està allà ara. Amb l'arribada de la guerra, Can Travé fou robat als seus legítims propietaris i d'ençà de 1937 serví de centre d'ensenyament tant per als nens com per a les nenes, després que la Generalitat Republicana decretés de forma innovadora que no es devien separar els alumnes per qüestions de sexe. Acabada la guerra i fins al 1960, els nens van continuar rebent classe separadament als llocs que ocupaven abans de l'esclat de la contesa bèl·lica. Malgrat la feina del mestre, Cubelles l'any 1910 tenia encara un elevat índex d'analfabetisme. Segons el cens d'aquell any, dels 810 habitants de Cubelles, amb 424 homes i 394 dones, no en sabien llegir ni escriure 181 homes, el 43% del total, i 214 dones, el 54% del total.

Ha estat el rei del sud, Otis Redding, amb el tema Sitting on the Dock of the Bay. I ara anem a veure quins eren aquests mestres i mestres que van tenir cubelles entre el 1890 i el 1940. Comencem pels mestres dels nins. Joan Arnau i Robert, que va exercir entre 1896 i 1930. Nascut al poble empordanès de Cistella, a banda de ser el mestre de l'escola de cubelles, va figurar com a cafeter de la Sala Vella en les darreries del segle XIX. Semblaria que ho feu en nom de la seva senyora, Naventura Armengol i Castany, per la minoria d'edat dels germans d'ella, Antoni i Isidre Armengol i Castany. Un cop es jubilà, va continuar residint a la nostra vila. Senyors Espinós i Cueto, entre 1930 i 1934. Aquests dos mestres exerciren a Cubelles durant els primers anys de la República. Ignorem els seus noms i segons cognoms. Remigi Juncai Calvet va exercir el 1931. El metge del poble va haver de fer durant dos mesos de mestre per manca de professor, on va fer un ensenyament catalanista i de reafirmació nacional. Josep Sánchez i Forns, des del 1932 al 1934. Josep Martín i Joanola, entre 1934 i més enllà de 1940. Es va mantenir com a mestre de Cubelles durant un total de 32 anys, concretament fins al 1966. L'any 1939 va ser jutge de pau per 8 mesos. Mestres de les nines. Carme Calbó, entre 1890 i després hi ha un interrogant. La primera mestra de nines que tenim documentada és la senyora Carme Calbó. El 9 de novembre de 1890 envia una queixa a l'Ajuntament de la Vila per l'estat de l'escola que, entre cometes, es troba tan deteriorada que amenaça algun conflicte. Mercè Andreu de Mir, que va exercir entre 1893 i 1899. La primera notícia la tenim l'any 1893, possiblement substituint la Carme Calbó. Per últim, apareix com a mestre de nines el 22 de juliol de 1899 a les actes de l'Ajuntament. Cecília Ribó, entre 1899 i 1907. Leonor Font i Graells, entre 1907 i 1934. Es va convertir en la mestra que més anys va impartir la docència dins el període analitzat, un total de 27. L'any en què s'acomiadà va rebre un vot de gràcies per la seva tasca. I finalment, Àngels Ibáñez i Busquets, 1934 i més enllà de 1940.

Han estat els Beatles amb el tema Things We Said Today. I per tancar ja doncs, aquest programa d'avui, escoltarem ara un tema del Carl Perkins, acompanyat de tota una colla de músics, entre els quals George Harrison, Ringo Starr i Bob Dylan, o Eric Clapton, millor dit. Eric Clapton.

0: my goodness. We'll see our buddy Ringo again in a little while. Doncs molt bé, això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Senyors i senyors, bon dia, com esteu? Aquest, si no m'equivoco, és el programa 260, oficialment. Extraoficialment, vés a saber. Us agradaria escoltar, diuen, els reis del punk són aquells que es deien Ramones. Comencem amb una que es diu Judy Hispan, les campanes a part. Judy Hispan, amb ses majestats, els reis del punk, val més ben dit, Ramones. Doncs, aquí els teniu.

en punta els xicots, eh? Home, el punk és així. Si ells ho agafen en punta, jo també. I en una de famosa seva que hi diu Comando. Au!

ell ho ha volgut així, doncs jo també. Eh? I ells posen amb aquest plan de vida, doncs vinga, que són els reis del pang, eh? Doncs

Vinga, la lluita de los Ramones, i jo, i un servidor, això encara que no ho sembli, és el programa 50 dels 60 a Ràdio Cubelles. I aquests són els reis del punk. Vinga, Ramones. What you think?

em falta l'intel·ligència artificial, però Déu-n'hi-do les hormones, eh? No m'han deixat ni apuntar. Bueno, doncs ara continuo

Doncs, Critting Hop. I llavors la que m'havia apuntat, perquè la vida és així, es diu Baby, I Love You. Vinga.

Ai, sí, de veritat que quadriculats sí que ho són, perquè si bé que és... No, no, els xicots això pot també, eh? I els temps quasi tots són iguals, doncs. Pues ara diu, aquesta que diu, I wanna be sit there, la 12.

pobra bateria. Bueno, doncs, va ser una altra vegada. Aviam. Bé, ara us farem una vegueria, perquè mira, a veure si aquesta és diferent que ja us l'he posat abans, però per despistar una mica, sabeu? Doncs posarem aquesta que diu comando, perquè ara com que ja us tinc una mica... doncs comando, a veure, veus? Mira.

0: I sí,
1: ara...
0: I ara ja fan el que volen, eh? Vull dir, ja m'han enganxat per una cosa. Ai, pensava que seria més llarga i no, més curta. Au, mira, els xicots van per aquesta banda. Doncs, i a mi em falta per acabar 2 minuts. Doncs, 2 minuts, Judy is punk. Doncs, per això eren els Ramones autèntics amb una pantalla. Puf, que el pop em plegava allà, i em plega, i no pleguis, home, que això no passa sempre. Doncs, fins ara, amb els Ramones. Adéu!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo, i avui... DJ Romo, Weekend Night Session.
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La víctima de l'apunyalament davant del cementiri municipal era un jove de 19 anys que estava rebent suport des de serveis socials. Feia poc temps que convivia al campament amb el seu presumpte agressor, un home de 57 anys, que també portava més d'un any al municipi i havia rebutjat els oferiments d'ajuda social. Amb les hores, des de Ràdio Cubelles hem anat recollint més detalls del context del crim que ha tingut lloc aquest dijous al matí davant del cementiri municipal. Les dues persones afectades directament, tant la víctima com el detingut, vivien en una situació precària i en vulnerabilitat extrema i compartien l'assentament que des de feia aproximadament un any hi havia davant del cementiri, al costat del centre d'atenció primària. La persona morta, la víctima, era un noi nascut el 2006 a Algèria, sense vincles familiars coneguts a l'estat, que havia entrat en contacte des de feia un temps amb els serveis socials a Cubelles. L'Ajuntament estava buscant una solució a la seva situació de vulnerabilitat extrema que, segons fonts consultades per Ràdio Cubelles, sí que havia mostrat disposició a col·laborar i, de fet, havia d'entrar en un pla de treball d'integració social. Mentrestant, aquest noi s'havia instal·lat a l'assentament de davant del cementiri i hauria utilitzat diverses instal·lacions municipals per la seva higiene personal. Segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, aquest dimecres mateix, un dia abans del succés, s'havia reunit amb una treballadora social per saber més exactament quina era la seva situació personal i administrativa i explorar una sortida a les condicions tan precàries en què es trobava. En les mateixes condicions precàries també hi malvivia l'home detingut de 57 anys i presumpte autor del crim. Aquest home s'havia instal·lat des de feia aproximadament un any en aquesta pineda situada al costat del centre d'atenció primària i just davant del cementiri. En aquest cas, en més d'una ocasió, els serveis municipals havien ofert a aquest home ajuda social i havien buscat també vincles en altres punts de l'Estat que li poguessin donar suport, però l'home havia rebutjat totes les propostes. Des de serveis socials, igualment, en feien un seguiment de

0: degut a la seva condició extremament vulnerable i sense recursos de cap mena. Aquest divendres al matí, un cop confirmat que no quedava cap habitant en aquest assentament, els serveis municipals han desmuntat i han retirat tots els materials d'acampada que s'havien anat acumulant els últims mesos i han netejat aquest espai de la Pineda. Prèviament, aquest dijous al migdia, l'Ajuntament ha publicat un comunicat breu on ha condemnat els fets i ha confirmat també la informació bàsica del succés, que ja es va fer pública aquest dijous. En relació amb la investigació, que continua oberta, aquest dijous la comitiva judicial i els Mossos d'Esquadra han escorcollat tota la zona de l'assentament i han recollit proves dels fets. L'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari per acordar un debat sobre l'estat del municipi un cop l'any. La proposta, que ve dels grups i partits de l'oposició, seria establir una sessió anual on es pugui debatre sobre com avança el mandat. El ple extraordinari, en què l'únic punt serà aquest, es reunirà el dimecres de la setmana que ve a 2:15 del matí, el dia 15 de juliol, i es podrà sentir íntegrament en directe, com sempre a Ràdio Cubelles. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP demanaran acordar la convocatòria d'un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat del municipi un cop l'any i que sigui, si pot ser, sempre al mes d'abril. Fa unes setmanes, quan l'oposició va sol·licitar aquest ple extraordinari, el regidor de la CUP de Cubelles, Dani Pérez, va comentar-ne així els motius.
1: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tingui l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Fins ara, des del govern local, format per Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, no s'ha expressat públicament cap comentari sobre la seva posició davant d'aquesta proposta. El ple extraordinari, en què s'haurà d'acordar o no la celebració de plens sobre l'estat del municipi, es reunirà aquest dimecres que ve, 15 de juliol, a partir de 2:15 del matí, i es podrà seguir en directe als canals habituals de Ràdio Cubelles. Ja està obert el termini per participar en el segon viatge institucional per a joves de Cubelles a Brussel·les. Joves que tinguin entre 18 i 30 anys i estiguin empadronats a la vila poden presentar una sol·licitud fins al pròxim 23 de juliol. El viatge institucional a Brussel·les per conèixer les institucions europees es farà durant el mes d'octubre, amb unes dates que encara no s'han acabat de confirmar. La iniciativa ofereix a les persones participants l'oportunitat de conèixer de primera mà la Unió Europea, el Parlament Europeu i altres institucions i apropar-se al funcionament del projecte europeu. L'estada de 2 dies i 1 nit té l'objectiu, per tant, de fomentar l'interès entre els joves per la participació democràtica i donar-los una visió pràctica també del paper que desenvolupen les institucions europees. S'inclouen visites, per exemple, al Parlament Europeu, al Parlamentàrium, al Museu d'Europa, la Comissió Europea i l'Oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. El viatge inclourà els vols d'anada i tornada, els trasllats entre l'aeroport i l'hotel, l'allotjament amb esmorzar en habitacions compartides i un àpat de grup subvencionat. La resta de despeses aniran a càrrec dels mateixos participants. Per participar-hi cal tenir, repetim, entre 18 i 30 anys en la data del viatge, que tindrà lloc durant el mes d'octubre. Cal estar empadronat a Cubelles i disposar d'un document d'identitat que estigui vigent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 23 de juliol mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. Per fer el tràmit, cal enviar una instància i adjuntar el model que està publicat en les bases a la web de l'Ajuntament. La selecció de les persones participants es farà mitjançant un sorteig públic Vic. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'anunciaran també pròximament a la web de l'Ajuntament. Les bases amb més informació sobre la convocatòria els trobareu també publicats, repetim, a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: La Festa Pirata de Cubelles tornarà a omplir de cursaris, mercaders i activitats al municipi des de dijous 16 a diumenge 19 de juliol, tot plegat amb una programació pensada per tots els públics que combinarà divulgació històrica, animació de carrer, música i propostes familiars. La programació de la Festa Pirata començarà dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda amb la conferència El privilegi de tenir port a càrrec de Roger Benito i que servirà d'introducció a un cap de setmana dedicat a la cultura marinera i al passat pirata del territori. El Mercat Pirata obrirà les portes divendres 17 de juliol a les 6 de la tarda i es mantindrà actiu durant tot el cap de setmana. Durant la tarda també hi haurà un campament pirata amb personatges caracteritzats i fotocol, activitats d'esgrima infantil, punteria pirata, patrulles pirates, tallers de construcció de xarxes i atrapasomnis, així com també una sessió musical del DJ col·lectiu Tonyina. Tota una jornada que inclourà també la xerrada de l'historiador Gabriel Travé sobre la pirateria a la Catalunya dels segles XVI i XVII. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, ha explicat d'aquesta manera com es presenta aquesta nova edició.
3: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè, bueno, estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la Festa Pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani, amb habaneres, amb, bueno, música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta Fira Pirata.
2: Dissabte 18 de juliol serà la jornada central de la Festa Pirata. El mercat obrirà des de les 11 del matí i a partir de les 6 de la tarda començarà oficialment la Festa Pirata amb cercaviles musicals, espectacles itinerants, activitats infantils i el campament pirata. I entre les propostes destacades hi haurà la conferència de Pau Andrés sobre les begudes i l'alimentació en el temps dels pirates. La jornada de dissabte es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec de la petita Havana, seguida també del tradicional rom cremat. La Festa Pirata acabarà diumenge 11 de juliol amb una nova jornada d'activitats familiars, cercaviles, demostracions d'esgrima, patrulles, pirates, tallers i una nova sessió del DJ col·lectiu Tonyina. I com a proposta divulgativa, Gabriel Travé oferirà també la conferència Les armes als pirates, posant el punt i final a 4 dies de recreació històrica i ambientació marinera. Amb aquesta programació, la Festa Pirata torna de nou per segon any consecutiu després de la seva recuperació, ja que la festa va estar aturada al llarg del període de la pandèmia i es torna a organitzar com una cita lúdica i cultural destacada de l'estiu, convidant tant a veïns com a visitants a viure una experiència immersiva inspirada en la història i la tradició marítima.
0: Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds de regularització. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Irina Roca, tècnica de serveis socials del Consell Comarcal, i Mariana Isla, advocada de l'associació Amic, han fet balanç de tot aquest procés a la vila. El 30 de juny passat s'ha tancat el procés extraordinari de regularització per a persones estrangeres, una iniciativa del govern de l'Estat espanyol que a Catalunya ha registrat un total de 257.000 sol·licituds. I aquí, a nivell local, Cubelles ha tramitat 264 sol·licituds, segons les dades que ens han aportat tècnics comarcals dels serveis d'acompanyament i assessorament jurídic per a estrangers. El servei d'atenció local ha hagut de reorganitzar-se ràpidament per poder donar resposta a la demanda força important, sobretot d'obtenir informes de vulnerabilitat, un requisit clau per a molts dels sol·licitants que s'ha de dir que el govern espanyol va afegir en el decret del procés de regularització en l'últim moment. Així ho ha comentat Irina Roca, tècnica dels serveis socials a Cubelles.
4: A nivell organitzatiu i sobretot administratiu és com va ser més caòtic, perquè cada ajuntament o cada consell comarcal o... per exemple, l'Hospitalet va tenir com la primícia i es va organitzar d'una manera que ens va poder ajudar molt els altres també a veure de quina manera ho estaven gestionant. Aleshores, el que vam decidir a fer era parlar amb l'OH i que cada persona fes una instància i una compareixença, posant el seu passaport, el seu nom, on vivien de Cubelles i que marquessin una creueta de què els feia vulnerables.
0: Mariana Isla, advocada d'Amic, que treballa amb un conveni amb l'Ajuntament per assessorar en qüestions d'estrangeria, ha destacat que tot aquest procés ha servit per garantir drets a persones que ja fa temps que viuen aquí.
5: Tenen tota una connotació d'integració, no? Estem parlant de persones que ja hi viuen aquí, que els seus fills van a les nostres escoles, és a dir, són persones que estan integrades a la societat i que el que ha fet aquest procés de regularització no és que vingui gent, sinó visibilitzar aquesta gent que ja hi era aquí, no? Mm-hmm.
0: Un cop presentades les sol·licituds, el procés entra ara en una nova fase administrativa. El primer pas és l'admissió a tràmit per part de la unitat tramitadora d'expedients d'estrangeria, un document que ja atorga un permís provisional de treball i de residència d'un any. Posteriorment, un cop arribi la resolució definitiva, els sol·licitants hauran de tramitar la targeta d'identitat d'estrangers, la TIE, a la Policia Nacional, un pas que es preveu complex a causa del col·lapse actual d'aquest servei que en condicions normals ja no dona a l'abast, tal com ha exposat Mariana Isla, advocada d'Amic.
5: Aquí en tindrem també un coll d'ampolla, perquè ara mateix les policies, que és l'encarregada és la Policia Nacional, de tot arreu estan col·lapsades, o sigui, sense tenir la població de la regularització ja és missió impossible gairebé aconseguir una cita. Quan aquestes 250.000 persones a Catalunya intentin demanar la TIE, doncs serà encara pitjor, no? Serà un procés dur aquest. Però bueno, és el següent pas i s'ha de fer. I després ja la persona tindrà l'autorització de residència i treball per un any de durada. Aquest any serà retroactiu, és a dir que començarà la vigència d'aquesta autorització en el moment en què la persona va fer la sol·licitud.
0: En tot cas, aquesta primera autorització tindrà una durada d'un any amb caràcter retroactiu des del moment de la sol·licitud. Els cubellencs provinents de segons quins països llatinoamericans, a més endavant tindran l'opció de demanar directament la nacionalitat espanyola. Per tal de no perdre la residència i el permís de treball al cap d'un any, les persones hauran de demanar més endavant la modificació de la seva situació, demostrant que han treballat i cotitzat, o una pròrroga d'un any si demostren haver estat registrats com a demandants d'ocupació, o també pròrroga, en aquest cas més llarga, si estan en una situació de salut especial o en l'edat de jubilació. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cubelles també ofereix eines clau com l'informe d'esforç d'integració, tal com ha explicat Irina Roca, tècnica de serveis socials.
4: És bastant important per fer aquesta renovació al cap de l'any, si no ha cotitzat la persona, no? Com he dit, ella està donat d'alta als serveis d'ocupació, o aquest informe que el fem de les serveis socials, en el cas que faig jo, que és haver fet mínim 45 hores de català, vale? I el mòdul B i el mòdul C, que justament la Mariana és qui els dona aquí a Cubelles. Mòdul B és coneixements laborals i mòdul C coneixements de la cultura catalana i a nivell legislatiu. Són 15 hores cadascun i amb els 45 hores de català i les 30 hores d'aquests mòduls enviem a estrangeria aquests certificats i ens ho retornen amb un informe d'esforç d'integració que certifica que la persona té voluntat d'integrar-se.
0: L'advocada Mariana Isla també ha afegit com són els continguts que es donen en els mòduls de formació.
5: El mòdul B són coneixements laborals, que ara per ara és molt més important que mai perquè aquesta gent se va incorporar al mercat laboral. No? I ha de conèixer quins són els seus deures, però també els seus drets com a treballadors, que és això de la seguretat social, les cotitzacions, qui paga què, no? L'IRPF, és a dir, donem tota aquesta mena d'informació que és superimportant. I el mòdul C és més de coneixements de l'entorn, de la cultura catalana, parlem molt del sistema també polític, que és molt interessant escoltar les opinions, no?, que tenen les persones que hi conviuen amb nosaltres.
0: Aquests cursos, vinculats a l'informe d'esforç d'integració, es tornaran a oferir a Cubelles a partir del mes d'octubre. Amb tot, les treballadores socials han volgut exposar també que la majoria dels sol·licitants que aconsegueixin la regularització passaran a tenir garantits alguns drets que ara no els tenen del tot garantits, com la residència i el permís de treball o poder viatjar i moure's amb més seguretat administrativa entre països. Però això sí, continuaran sense altres drets propis dels nascuts a l'Estat, com per exemple votar les eleccions. Cubelles vol aprofitar que és el municipi de la costa més al nord on es podrà veure l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Per això, el 20 de juliol, la Biblioteca Municipal acollirà una xerrada amb responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I és que el 12 d'agost a Cubelles es podrà viure un eclipsi total de sol, un fenomen que no repetirà en centenars d'anys, en què el cel es farà fosc durant 30 segons quan encara sigui de dia. Per aquest motiu, des del Servei de Turisme han organitzat una xerrada el pròxim dia 20 de juliol a 6:45 a la Biblioteca Municipal per saber quan es produirà, de com fer també una bona observació i dels millors llocs de Cubelles per observar-lo. Anirà a càrrec aquesta xerrada d'en Carles Schnabel Jimeno i Rat Parellà de Llobet, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers. I amb la Borda Tècnica de Turisme ha destacat que de tota aquesta zona i a la comarca del Garraf, a Cubelles és on hi haurà més opcions de veure l'eclipsi.
6: A Sitges no ho veuran. I a Vilanova, 13 segons i molt amunt. Nosaltres aquí són 30 segons, tampoc és gaire, però som el primer municipi on hi ha eclipse total. Això penso que la gent ho ha de saber perquè és veritat que tothom anirà cap a baix, on es veurà més llarg i tot, però escolta'm, que Cubelles doncs que es veurà de forma total i és una data, bueno, és important i tothom en parla, tothom en veu.
0: El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha destacat que, a més, seran unes dates, el 12 d'agost, en què habitualment ja hi ha molta gent a Cubelles i per això cal donar tota la informació per la gent que ja hi sigui i també per la que vulgui venir.
7: És que pensa que serà el 12 d'agost, que clar, sí. Hi haurà gent que vindrà aquella quinzena o aquella setmana i clar, ens podem trobar amb un volum molt gran. No sabem el que passarà, però bueno, l'únic que podem fer és això, no? Parlar amb gent que n'entén, no dir-ho nosaltres, sinó parlar amb gent que n'entén i que expliquin pues, les quatre coses principals que s'ha de saber pel tema de l'eclipsi, no? Crec que és el millor que podem fer.
0: La xerrada sobre l'eclipsi serà gratuïta i oberta a tothom el dilluns 20 de juliol a la Biblioteca Municipal.
8: El Club de Futbol Cubelles segueix treballant en la planificació de la temporada 2026-2027, en què retorna la segona catalana, tot i que encara no sap en quin grup ho farà. La Federació Catalana de Futbol està treballant en la confecció d'aquests grups i una de les incògnites és saber si el Cubelles haurà de viatjar cap a les Terres de l'Ebre o en aquest cas es podrà quedar més a prop de la província de Barcelona. El club, a més, afronta aquesta nova etapa amb un projecte renovat que, de moment, compta amb 17 jugadors ja confirmats, un cos tècnic completament nou i una clara aposta pel talent jove de la comarca. La direcció esportiva ha optat per mantenir una part important del bloc de la temporada passada. Han renovat jugadors com Biel Alonso, David Trillo, David Ques, Àlex Vallllosera, Micó, Adri Fernández, Oriol Rodríguez, Víctor Navarro, Patrick Ferriz, Sola, Ian Mateo i Arnau Villanueva. Futbolistes que aportaran continuïtat i experiència al vestidor. Aquestes renovacions s'hi sumen de moment 5 incorporacions. Víctor Fernández, procedent de la Unió Esportiva Canyelles, Owen Macías, del Futbol Club Motagua, d'Honduras, jugador que, a més, és internacional en les categories sub-17 d'Honduras, Biel Amigó, del juvenil del Marc Bartra 2020, Joan Valls, del Bas Espirall, i Joan Serra, de la Unió Esportiva Sitges, uns fitxatges que responen a la voluntat del club de construir una plantilla competitiva amb una marcada presència de jugadors joves de la comarca i amb projecció i marge de creixement. Malgrat aquests 17 futbolistes ja estan confirmats, la plantilla encara no està tancada i el club continua treballant per poder incorporar nous efectius abans de l'inici de la competició. Una de les primeres i principals novetats d'aquesta temporada serà el canvi total del cos tècnic. El nou projecte estarà liderat per Josu Julián, com a entrenador del primer equip, acompanyat per Amenoja, responsable dels porters, Juan Bautista com a preparador físic i Andreu Bagú, que assumirà les funcions d'analista. La pretemporada està previst que arrenqui la setmana del 10 d'agost, data que l'equip tornarà a la feina per començar a preparar el nou curs. El primer test arribarà coincidint amb la Festa Major de Cubelles, amb el tradicional partit previst per als dies 15 o 16 d'agost. Una oportunitat perquè l'afició ja pugui conèixer les noves caures i veure les primeres passes d'aquest nou projecte. L'inici de la Lliga, tot i que el calendari encara no està publicat, està previst que sigui cap a finals del mes de setembre, quan el club de futbol Cubelles començarà el seu camí a la segona catalana amb l'objectiu de recuperar la competitivitat i consolidar un equip que combini joventut, compromís i identitat de club.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs acabem d'escoltar la Wanda Jackson, que és la reina del rockabilly. Pels qui no la coneixíeu, jo bueno, no la vaig conèixer personalment, però és una de les grans, juntament amb l'Elvis, el rei del rock and roll. Però abans de tot, pels que acabeu d'aterrar de Mart, estem a la maleta de la Guspireta i qui us parla és la Txell Marcilles, en tots els oients de Ràdio Cubelles, com cada setmana, portant el millor rock and roll, rockabilly i swing. Aquesta setmana tocava swing, però mira, escolta'm, com que m'he aixecat amb el peu dret, no l'esquerra, doncs he portat rock and roll per acabar el mes de setembre amb una mica de canya. I com bé us deia, és la Wanda Jackson, si no la coneixió, amb la cançó Fujiyama Mama, també un dels seus grans greatest hits, una senyora que va tenir una carrera super prolífica fins fa poc que ens va deixar, doncs res, va ser una de les grans de l'època dels anys 50. Doncs avui al programa tenim un programa doncs, amb molta gent conegudíssima, bueno, per mi sí, però bueno, sí, pels que no la coneixeu ja us faré que la conegueu. Tenim l'Elvis, com ja sabeu, que sempre porto una o dues cançonetes dins del programa de rock and roll. El senyor Jerry Lee Lewis, qui no coneix el Jerry Lee Lewis, no el tenim de veí de Cubelles, llàstima. Jo li hauria fet unes quantes preguntetes, però bueno, el coneixem tots i si no, el que no el coneixeu, avui el coneixereu. El Sam Cooke, el Bill Fury doncs, i la Janis Martin són molts, molt grans de la seva època i com no els havia de portar avui. Doncs res, seguim amb, si comencem amb la reina, doncs seguim amb el rei, no? Diguéssim, amb els dos grans, amb una cançó que es diu Come on Everybody, no sé si l'heu coneguda alguna vegada, no la coneixeu? Doncs, bueno, ara la coneixereu, si em deixa el reproductor posar-la, aviam.

Doncs haguem d'escoltar Come on Everybody per començar amb Canyeros i de l'Elvis Presley. I ara sí que tenim el Jerry Lee Lewis, que mira, a vegades els burros fan cagarades, doncs aquest, a vegades l'ordinador aquest em fa males passades. Entre que jo que no hi guipo i l'ordinador que em fa males passades, estem arreglats. Però ho hem solucionat molt bé. Doncs sí, ara tenim el Jerry Lee Lewis, que aquesta cançó la coneixeu tothom, i qui no la coneix, bueno, acceptarem Pulpo com animal de companyia, però bueno, no s'hauria d'entendre, perquè és una cançó que ha sortit a pel·lícules. Per exemple, hi ha una cançó, hi ha una pel·lícula que està dedicada a la vida de Jerry Lee Lewis, no me'n recordo el nom, és el que té memòria de Dory. Aquesta cançó també surt en una pel·li que es diu American Graffiti, vull dir que s'ha conegut, és una de les més conegudes d'ell. Doncs us deixo amb ell, el Jerry Lee Lewis, amb la cançó Great Balls of Fire.

Doncs diem adeu al Jerry Lee Lewis amb una cançó, el seu gran greatest hit, que és Jerry... Ai, perdó, ui, ui, ui. Great Balls of Fire. És que ja et dic jo que no estem. Doncs sí que estem per la festa que ens ve el mes d'octubre, que és d'aquí un mes aproximadament, que seria la... Estarem punxant, la maleta de la Guspireta estarà a la festa de Carburador Springs, que és el tercer aniversari. És una festa que és una entitat que té cotxes americans, també hi ha Harleys, motos d'època i tal, i fan el seu tercer aniversari, el dia 19 d'octubre, de 9 a 3, entrada gratuïta a Llorenç del Penedès. I la programació, més o menys, us la dic, així ho sabreu i així podeu venir, que segur que us ho passareu superbé, hi haurà música en directe. Però, en fi, us explico. A les 9 comença el show, inicia l'espectacle, a 2:15 punxarem nosaltres, a 9:15, a les 9 i mitja, cap allà a 11:45, just tocant l'hora de l'Àngelus, hi haurà la cerimònia de premis. A 12:45 tindrem en directe el grup que es diu Handicaps, que doncs, seria el grup que vindrà, doncs, que escoltareu música en directe, perquè la resta seria doncs, això, música que punxaré jo, en aquest cas. I allà a les 3, fi de l'espectacle. Doncs res, esteu tots convidats. El dia 19 d'octubre, apunteu a les agendes, que després no vull reclamacions, de 9 a 3, a Llorenç del Penedès, a la festa Carburador Springs. I també aquest divendres, el dia 26, estem punxant, la maleta de la Guspireta estarà punxant als Cups, a la Barceloneta, pels que estigueu allà i hàgiu sobreviscut a la setmana crítica i fatídica de la Renfe, doncs el divendres per celebrar-ho de 2:15, perdó, de 8 a 10, a la Barceloneta davant dels Cups. Estarem allà punxant. Doncs fet, ja us aniré recordant allò de la festa del Carburador Springs, però si no, aquesta setmana ens veiem a la Barceloneta. De 8 a 10, sí, això. I seguim amb el programa amb una cançó que es diu Dancing Party, i aquest, bueno, és conegut, però tampoc, bueno, per mi sí que és conegut, però com que si no el coneixeu, doncs bueno, us el porto i així el coneixem tots. Es diu Chubby Checker i la cançó es diu Dancing Party.

Doncs haguem d'escoltar el Chubby Checker amb Dancing Party. Ens hem anat de festa a la festa de Carburador Springs i als Cups també. I seguim amb més festa amb una senyora que es diu Janice Martin, que també va durar molt la seva carrera, com la de la Wanda Jackson, que fa, a veure, fa uns anys ja, que ja no hi és, però que va durar fins als anys 80, encara sonaven cançons seves. Doncs aquesta cançó que porto és una que m'encanta, que me la va dir un company de swing, que no la sabia jo, i de veritat que és una gran troballa. Es diu As Long As I'm Moving, si no m'equivoco, perquè la vista em falla, i et dic jo que m'hauré de posar ulleres. I la senyora es diu Janice Martin. Us deixo amb ella.

Doncs acabem d'escoltar la Janis Martin, suposo que us ha agradat, és la veritat que aquesta cançó la poso molt a les meves jams, sobretot, evidentment, a les jams de rock and roll, a les de swing, no? I res, seguim, que ja ens queden, quasi estem entrant a la recta final del programa, i ens queden, doncs, dos dels grans, un d'ells, el Sam Cooke, que l'he portat moltes vegades amb una cançó que surt a Dirty Dancing, que aquesta la poso molt, que es diu Cry to Me, i avui no l'he portat, però porto una altra més mogudeta. Sí, avui la tònica habitual és cançons mogudetes perquè ens despertem, no?, i tinguem un bon cap de setmana i estiguem guai tot el cap de setmana. Doncs això, la cançó es diu Another Saturday Night, sí, perquè s'ha tallat aquí, però com que me'n recordo, mira. I el cantant es diu Sam Cooke, com us bé deia. Vinga, escoltem-la.

Doncs perdoneu perquè us havia dit que sonaria Sam Cooke i al final, coses del director, allò que passa, ha sonat el Bill Fury, I'm Gonna Type a Letter. Superxula, em sap greu perquè aquesta cançó mereixia que es presentés superxula, a mi m'agrada molt. De fet, fa poc la vam ballar en una festa d'aniversari, precisament aquí al Foment de Vilanova, amb els nostres amics Poison Ivy, que són molt grans i és una de les que van posar juntament amb l'Òscar Armengol, el nostre company de TV3, que és molt gran i també és un fan i un yonqui com nosaltres del rockabilly. Dit això, ara sí que posarem el Sam Cooke, tota la parrafada que he dit abans d'aquest home, que ha quedat ben retratat amb la cançó aquesta famosa Cry to Me, que surt a Dirty Dancing. Però, com us veus, deia, aquesta cançó es diu Another Saturday Night. Us deixo amb ell, per fi, amb el Sam Cooke.

Doncs acabem d'escoltar el Sam Cooke i ja entrem al final del programa. Dir-vos que està tot un plaer, com sempre, cada setmana. Els oients de Ràdio Cubelles, que sempre esteu al peu del canó escoltant la maleta, la guspireta i la xapa que us foto cada setmana, si no és una és l'altra. Un plaer, com sempre. I marxem, marxem fins la setmana que ve. No marxem aquí, sinó que tot just acabem de començar el curs, com els nens. El curs de radiofònic de la maleta, la guspireta. I marxem, doncs, amb el més gran. Hem començat amb la reina i el rei i marxem amb el rei, també, evidentment. Avui us porto dues cançons de l'Elvis, amb una cançó que també és super mega coneguda, més fins i tot que la del principi, que es diu Don't Be Cruel, no siguis cruel, i bueno, nosaltres no serem cruels, tornarem la setmana que ve i tornarem amb més swing o més rock and roll. Depèn d'aquella nit com dormi, aviam. Sorpresa! Doncs res, ens escoltem la setmana que ve. Salut i rock and roll i gaudim del Super Elvis. Don't Be Cruel. Fins aviat!

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet. Tots els

0: això? És una mica això?
1: Acabar la relació. Acabar la relació.
2: Tot el dia matat xinxant.
0: O no?
3: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a la guai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots.

0: Girl, I'm at work now. Let me talk to you.
1: Thank you.

I amb aquesta sessió tanquem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i aquesta sessió també la teniu al meu canal de YouTube, DJ Romo Music. I doncs ens veiem al següent programa. Adeu!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que ja som aquí una setmana més a la teva màquina del temps. Avui, programa especialíssim a Platinum. La música, estil Platinum. I comencem així de bé amb els Spandau Ballet. De seguida, més.

107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, que et parla, qui et presenta tots aquests temes que no trobaràs només aquí. Només aquí els trobaràs a la teva ràdio, al 107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, Fran Recio. Spandau Ballet Gold, sèrie Platinum.

I és que passa quasi sempre que com seleccionar cançons que són platinum. Evidentment, els Spandau Ballet són han de ser-hi. Però com no, també ha de ser-hi el Phil Collins amb aquell gran tema tamazo, diria jo, del seu Sussudio. Us en recordeu? Perquè aquesta música, aquest programa és per recordar, per somiar. Sussudio, Phil Collins.

Personalment, per mi, un dels més grans del Phil Collins, tant quan estava al Genesis com al solitari. Tristament, ara ja, doncs, està una mica com està. Su-su-su, diu, quantes vegades hem escoltat aquest temazo. Su-su-su, diu.

I seguidament ens anirem amb un altre èxit d'aquest, de Platinum. Ahà! Ens anirem amb el Simple Red, amb aquest gran tema dels Stars. Jo recordo quan vaig comprar aquest CD del Simple Red, que em va encantar, m'encantava, i que encara el tinc aquí a la meva col·lecció Stars. Simple Red, amb aquesta col·lecció Platinum.

Música, temes per recordar, per somiar. Simple Red Stars. I és que vosaltres sou les stars d'aquest programa, les estrelles. I seguidament ens anirem amb un altre gran tema, amb un altre gran artista, Platinum, sense cap mena de dubtes. Ella és la Linda Ronstadt i

It's so easy, Linda Ronstadt. És que hi ha temes que encara que vulguem no desapareixen de la nostra memòria. Sobretot els que ja tenim uns quants anys, però és que continuen sonant amb la mateixa força, amb la mateixa energia i així de bé. Com a l'Alphaville, Viking Javan.

Recorda que aquí sempre trobaràs la música que no trobaràs a cap altre lloc. Lick in Japan. Alphaville. Rememorant Maxis Platinum.

de I Think I'm Sexy. Rod Stewart, recordeu aquell gran tema del Rod Stewart que tant i tant va sonar a les discos? Creus que sóc sexy? Rod Stewart, sonant aquí amb els grans èxits Platinum.

que dintre d'aquests grans temes d'èxits Platinum no podia faltar el Mike Oldfield, però no posarem la clàssica que moltes vegades i tantes ha sonat. Avui, amb aquest especial Platinum, posarem The Song of the Sun, el so del sol.

I és que durant aquesta hora, aquest programa especialíssim, temes Platinum, continuem amb el Christopher Crops. Segurament recordeu, perquè sempre sona allà o aquí, el Christopher Crops, amb aquell gran tema, Ride Like the Wind.

I és que continuem amb més èxits, moltíssim més èxits. Platinum, Bananarama, que amb aquell tema, amb aquest sensacional vídeo, Venus.

I és que dintre d'aquesta gran col·lecció de Platinum de música no podia faltar tampoc el gran grup, excel·lent gran grup Pretenders, amb aquest tema classiquíssim Don't Get Me Wrong.

I és que seguidament continuarem amb els Fleetwood Mac, amb aquell gran tema Tamazo, també amb aquesta col·lecció Platinum. L'Italia és...

I acabant per aquesta setmana amb aquests grans èxits Platinum. No podien faltar els Blue Brothers. Shotgun Blues, aquest tema que hem estret només per tu. Per tu que ens escoltes des de l'altra línia telefònica, no, des de l'altra línia de les ones hercianes. Ràdio Cubelles en 100.5 de la FM.

I és que no tenim molt més temps i continuarem amb l'últim tema per aquesta setmana de la màquina del temps, amb aquest especial Platinum, amb el Jackson Browne, Take It Easy. Però recorda que tornarem la pròxima setmana.

I és que això ha sigut tot per aquesta setmana, no tenim temps per més. Programa especialíssim, especialíssim èxits Platinum. La setmana que ve, molt més. Ens acomiadem amb el Jackson Browne, Take It Easy. Recorda que has estat a la teva màquina de temps. Tornem la pròxima setmana. Passarem llista.

0: Cubelles 107.5 FM.
1: Ràdio Cubelles.

0: Trap.
1: Ahora vamos con Bobby Brown. Two can play that game.

0: a la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.
1: Molt bona nit, família.
0: Bona.
1: I encantat de ser aquí una nit més amb tots vosaltres. Jordi Vera en directe des de l'estudi 3 de Ràdio Cubelles. Preparats aquesta nit per una sessió molt especial. Una sessió d'un amic i un DJ de renom a l'escena de Barcelona, Gi Sant Rivera. Encantat de que hagis col·laborat amb nosaltres. Us deixo a les seves mans. ¡Sabe!
2: Hola a todos y a todas, soy Jason Rivera y esta es mi sesión para Bona Ona, una sesión tech house cargada de auténticos temazos. Comenzando la sesión, comienzo con un poquito de tech house suavecito y conforme vaya avanzando estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Así que espero que la disfrutéis, os mando un saludo a todos y a todas.

des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Benvinguts a la bona música.

Aprofitem per recordar l'Insta del programa. Bonaona.radio. Anem afegint gent. Anem afegint gent amb ganes, flow i que seguirem. Xavi!

I recordeu que teniu a la vostra disposició la web del programa bonaonaradio.com. Allà trobareu tota la informació del programa, propers convidats i podreu fer les vostres peticions amb molt de love per a aquelles persones que són importants per vosaltres. Som-hi! bonaonaradio.com.

escoltar. Energia positiva. Divendres

Cristina Caloca Faki. Tenim l'estudi a tope, aire condicionat i no parar.

Això m'ha agradat. Sí! Energia positiva.

Deixa't d'empoltar. Bona hora. Ritme lliure.

un plaer estar una nit més amb tots vosaltres. Aquí en directe, des de Ràdio Cubelles, Jordi Vera, només per tu. Arriba l'estiu! Fa calor! Deixa't emportar! Dale!

Només a la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.

Bé, família, un plaer haver estat aquesta nit amb tots vosaltres. Ens acostem a l'hora d'acabar i volia agrair a Jason Rivera la seva generositat per compartir amb nosaltres una sessió com aquesta avui. Moltes gràcies i continuem!

marxet amb la temperatura a tope a l'estudi. Gràcies, Jason Rivera. Ens veiem el proper cap de setmana.

Un espai, una música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona. Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit.

gentle flower, a black rose.

Mille ideas, y ya, y para guay,